0: Sí, la fira ja està ací. Del 16 al 25 d'octubre, Onda torna a viure la seva setmana més gran. Una fira declarada festa d'interès turístic autonòmic amb el millor bou al carrer i ferros de primer nivell, compartido de resina, Sobral, La Quinta i Santiago Domecq. Gaudeix de la millor música amb els concerts de La Pegatina, Álvaro de Luna i Marta Santos i l'espectacular orquestra Panorama. Gastronomia, penyes, tradició, música al carrer i moltes activitats per a passar-ho en gran. Consulta tota la programació en fira.onda.es. Ajuntament d'Onda. Viu la fira.
1: Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón, en Camí Pigros 20 de Castellón, patrocina Deportes Cope más Castellón, de lunes a viernes de 3:25 a 4 de la tarde con Juan Igual.
2: Ana, tú que conoces a mucha gente, ¿sabes de alguna empresa que alquile herramientas eléctricas?
3: Sí, claro. Ricardo Peris Materiales. Aparte de proporcionarte todo para la reforma, ahora tienen esta cómoda opción.
4: Ricardo Peris, materiales de construcción, alquilador autorizado de herramientas Hilti. Nos encontrarás en calle Borriolenc 41 y en ricardoperissl.com.
5: Celebra el 9 d'octubre a Benicarló amb música, tradició i teatre. Dijous, 8 d'octubre a les 8, concert de la cantant Naina, una de les veus més innovadores de la música en València. I divendres 9 d'octubre a partir de les 11:30 tindrem la Cercavila, l'acte institucional, i a les 12:30 l'espectacle Rosa de Paper, en homenatge a Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benicarló.
6: Escuchas Cope.
7: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad.